0: aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius a la policia local, i a més jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
0: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
0: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al Punt Lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una Festa Major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 9:15 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 9:15 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs, vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
1: Dosa?
3: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistat i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sant Clavé plena de gent

0: Quins són els teus jocs preferits de taula?
1: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
0: I els teus?
2: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
0: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula? Quants?
3: 5 anys.
0: I tu?
2: A saber.
0: Tota la vida, no?
2: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
0: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
1: Bé.
0: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
4: Jo.
3: Tu, no?
0: I per què? Explica'm.
2: Perquè soc...
1: He posat una. Llavors, el de Vicència, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
0: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
2: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
5: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
6: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
0: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
6: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
0: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
6: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
0: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
6: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
0: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
6: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
0: I tu, on et toques?
6: Eurogames.
0: En què consisteix aquest joc?
6: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? I dels recursos per aconseguir també objectius.
0: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
6: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
5: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
7: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
5: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la

0: competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
1: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolem-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
0: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
1: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
0: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
1: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
0: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls hi quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada aquí a Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició, adaptant-se al correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
17: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
16: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que al ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, quan nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
18: Doncs per acabar m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
17: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
18: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
17: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
18: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.

0: importants de l'any a tot el municipi i reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
1: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
2: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
3: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
2: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
3: O sigui, cadascú del grup representa
2: un plat
3: atípic del Baix Llobregat, no?
2: Sí.
3: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
2: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
3: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
2: Passar-ho superbé i gaudir molt.
4: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
3: Ah, això fa un temps, eh?
2: Sí.
4: Fa temps, del programa de l'Andreu.
3: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
5: No, perquè tenim la broma de fa temps.
4: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
5: Hem decidit bé, la verdad. Hem decidit bé.
3: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
4: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
5: Un mes.
4: Perquè coneixem, un mes.
3: Heu portat en secret el tema de la gincana?
6: Sí.
3: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
6: No sé. Ha costat.
4: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
3: L'enemic no s'ha de donar pista.
4: No guanyarem, però passarem superbé.
3: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
6: Passar-ho bé i estar tots junts.
4: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada. I passar-ho superbé.
5: La missió d'avui és sobrevivir.
3: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
4: La vol. Què passa, nen?
2: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
3: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
2: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
3: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
2: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
3: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
2: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
3: A veure, no?
2: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
3: Però heu guanyat algun any?
2: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
3: Voleu més,
2: fer pòdium.
3: I que la perifèria també existeix.
2: Totalment, i és el millor que hi ha.
3: Gràcies.
2: Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella.
3: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
7: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
3: I què espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
8: Pues yo soy Daniel,

0: Estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
1: Bueno, a més deu ben vestits, eh?
0: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
1: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
0: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
1: ¿Debuteu aquest any?
0: Debutamos.
1: Moltes ganes.
0: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
1: Per tant, queda clar això, eh?
0: Sí, sí.
2: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
1: Sí, molt bé.
3: Això mateix.
1: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
3: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé.
2: Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
3: Són males dades per fer la...
2: Però bueno. El
1: passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
2: no,
1: si això es pot...
2: No, és el Llobregat.
1: Ja, però clar, la gincana és aquí...
2: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
3: Exacte.
4: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capgrossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
1: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
4: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
1: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
4: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
1: Tothom treballant...
4: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
4: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
1: Ja veu guanyar l'any passat.
4: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
1: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició. Enguany, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna, el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
6: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
1: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
6: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
1: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
7: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
1: I l'any vinent més, no?
7: Sí, si tothom, si tots els cosins poden, doncs del tirón, sense pensar-ho.
1: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
7: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gimcana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
1: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
8: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la menció, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
1: Com ha anat tot?
9: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
1: L'any vinent més, no?
9: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
8: Sí.
1: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
10: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
1: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
10: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
1: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
11: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
1: significa... Com cada any, eh?
11: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot a tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
1: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
11: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
1: Dediqueu el premi als porcs senglars?
11: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
1: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
12: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
1: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
12: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
1: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
12: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
1: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
12: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruistament donen el servei del dissabte de la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
1: Què té la gincana nocturna?
12: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
1: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho van dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera moltes detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig crear. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'ha agradat fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Paco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions...

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres

0: Nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
0: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
0: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adult, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida, que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé fent colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats, i que tu passes molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Claver. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte, amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Coche Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, ha rebut que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric.
4: Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, hi ha 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'un 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
5: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
6: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
5: Sí, el blackjack és el bàsic push-or-luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
6: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
5: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix. I llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
6: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
5: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
6: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
5: És que al dado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
6: I a tu quins t'ha ofert?
5: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
6: És a dir, que et va la violència, eh?
5: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
6: I fora d'intel·ligència artificial, si haguéssit d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
5: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
6: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
5: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
6: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
5: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
6: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
5: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
6: Què esteu jugant? Explica'm.
7: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
6: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
7: Sí, camins i...
8: Tens que tancar els camins amb una peça...
7: Bueno, i llavors...
8: Un personatge i quan no, tanques el... Sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
7: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
6: Has guanyat alguna vegada?
7: No. En el torneig no, però en casa sí.
6: Quins són els teus jocs preferits de taula?
7: Aquest... El Sushi Go i ja està.
6: I els teus?
8: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
6: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
8: Vull...
6: Tu? Quants?
9: 5 anys.
6: I tu?
8: A saber.
6: Tota la vida, no?
8: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
6: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
7: Bé.
6: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
8: Jo.
9: Tu, no?
6: I per què? Explica'm bé.
8: Perquè soc...
7: He posat dos i jo només he posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
6: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
8: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassón.
9: Bueno, el joc del Carcassón és un joc de lo que es diu de los setes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
2: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
9: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
2: El Carcassón és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
9: Home, el Carcassón, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
2: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassón?
9: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
2: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
9: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen, i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
2: I tu, en el teu cas?
9: Eurogames.
2: En què consisteix aquest joc?
9: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
2: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
9: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització, i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
10: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove, i en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
6: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
10: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
6: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
10: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
6: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mira de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamilla García i soc de la colla del Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants, que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i

0: On sigui, no?
1: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
1: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
1: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
1: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta andalènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
2: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
2: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs, i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates
0: que tenim. L'agenda complicada, no?
2: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
2: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
2: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
2: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
3: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
3: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
3: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
3: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar la Font de Rabadell.

0: I del drac de Sant Andreu Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la Colla de Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
1: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
1: Correcte, som tres persones dins i cap de les tres veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
1: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
2: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
2: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
2: No era...
0: Rics de cremar-se.
2: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
1: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
2: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
3: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
4: Una gran perda a la festa major.
5: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
6: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
7: Gràcies per il·luminar el poble.
8: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla de diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
9: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
10: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar i aquest va ser el nostre motiu.
9: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
10: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica l'intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
9: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
10: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una. Això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
9: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
10: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
9: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
10: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
9: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors, de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, De Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la Quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una menció. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una menció, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa, que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una menció per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una menció i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa.
0: Això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castelló tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vols. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Birres Vella, lo, la Birres Vella,
9: Som a grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé si això es pot...
6: No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, són moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026, una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 39a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 39a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... i, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estava amb la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana, fins a les 8 del matí, acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves, que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de Port Senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els Port Senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als Porcs Senglars?
17: Dediquem el premi als Porcs Senglars, la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major, Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que tot el dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que sí, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual... Pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar, em vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de la

0: diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la ruta de la tapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de la tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
1: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
1: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
1: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem? a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés a, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres es toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans es toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i allí gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreix, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones del punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, l'escalacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb l'escalacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi. A l'Avinguda Constitució, el grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els hi diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás a mis proyectos vinculados amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc, a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé fent colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistat i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ, de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent cara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegada nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de peça antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I, no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu eslot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu eslot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors

0: contra més diners et gastis, millor és el cotxe, o sí o no, com funciona això, o és simplement...
1: Hi ha moltes categories. Vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria, tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Uh-huh. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
0: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
1: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal hi ha uns 110, 120 euros, ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
0: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al centre cívic del Palau per provar la cursa slot.
1: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
3: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push your luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
0: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push your luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica, és una mecànica de joc bàsica.
0: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai, o sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs, al club tenim 415 jocs ara mateix, i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
0: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
0: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
0: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
0: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
0: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar.

0: familiar, que és molt, molt divertit.
1: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dos Roscado?
0: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoli, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims llocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
1: No s'acabaran algun dia els jocs? Perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
0: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
1: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
0: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes. Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
2: El Carcassonne, però una edició més vieja.
1: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
2: Sí, camins i
3: tens que tancar els camins, amb una
4: peça...
2: Bueno, i llavors...
4: Un personatge teu. I quan tanques els camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa dos... personatges d'aquests.
2: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
1: Has guanyat alguna vegada?
2: No. En el torneig no, però en casa sí.
1: Quins són els teus jocs preferits de taula?
2: Aquest, el Sushi Go i ja està.
1: I els teus?
4: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
1: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
4: Tu?
1: Quants?
5: 5 anys.
1: I tu?
4: A saber.
1: Tota la vida, no?
4: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
1: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
2: Bé.
1: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
4: Jo.
5: Tu, no?
1: I per què? Explica'm bé.
4: Perquè soc...
2: He posat una. Llavors, el de ventatge, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
1: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
4: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
6: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
1: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
6: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
1: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
6: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
1: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
6: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
1: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
6: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi ficaran una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
1: I tu, on et toques?
6: Eurogames.
1: En què consisteix aquest joc?
6: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió de, dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, una, per donar una visió general, que implica una gestió dels, dels teus ninos, no? I, dels, i de recursos per aconseguir també objectius.
1: Molt bé, doncs si per acabar vols, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'Associació Lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
6: Home, les avantatges de jugar a jocs de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És un, una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
5: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
7: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
5: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no? I veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
7: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls hi quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: sí. De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de la Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?

0: Està bé. Avui no la porta la corona, eh?
1: No, no era...
0: Rics de cremar-se.
1: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del Naldrà? Quin missatge li donaríeu?
2: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
1: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
3: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
4: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
5: Una gran perda a la festa major.
6: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
7: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
8: Gràcies per il·luminar el poble.
9: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
3: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
10: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
11: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
10: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
11: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
10: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat

0: Això, perquè heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
1: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
0: Doncs per acabar m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
1: A mi jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
0: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
1: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
0: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb molta ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot,
3: no? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys, fem gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballant. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Que ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I, bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble, també, a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser, guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys, nosaltres, fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Gràcies.
9: La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella.
10: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
10: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
11: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
11: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
11: Debutamos, debutamos.
0: Moltes ganes.
11: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
11: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat, molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és que
0: ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
12: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
12: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
12: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
12: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
12: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
12: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca amb Zumberos del Parc.

Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 10:45 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026, una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora

0: No s'ho creia, però al final doncs, ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
1: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
0: Ostres, el ritme. El ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
1: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i, pues, de sorpresa, segundos.
1: I la invinent més, no?
2: Sí, sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
1: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estava amb la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
1: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi, quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
1: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
1: La imminent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.
1: Millor carro, Barcelona Run Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
5: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno... Ho hem fet molt bé.
1: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
5: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
1: Finalment, la millor disfressa, No soy el stripper, que anàveu de port senglars molt i molt original.
6: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
1: Com cada any, eh?
6: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
1: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
6: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
1: Dediqueu el premi als porcs senglars?
6: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
1: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
7: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
1: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
7: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
1: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
7: Doncs sí, el que busquem

0: és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
1: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
0: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
1: Què té la gincana nocturna?
0: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
1: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho van dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per deixar part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Paco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapa.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa,

0: amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchand, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchand després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y de mí, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb més projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat, ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura, només necessitava el permís de l'Ajuntament.

0: l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
0: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
1: Dosa?
3: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció en principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona...

0: des de llavors. Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
1: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou, i molt contents que hi ha gent que segueix. Hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
0: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
1: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
0: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Visca.
0: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
2: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur, i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
0: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
2: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
0: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
2: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i per tant ens podrem refrescar una mica.
0: S'agrairà
2: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ també amb Hilda Orllac, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
0: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
2: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
0: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
2: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
0: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats locals.

0: lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
1: Després del pregonet de la Festa Major Petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encenc Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
2: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
3: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
2: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
3: Ha estat molt coral.
2: Doncs sí, amb diferents generacions.
3: Què volíeu buscar en aquest pregó?
2: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
3: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
2: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
3: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
4: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
3: Satisfet del resultat del pregó?
4: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
3: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
2: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
3: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
2: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
3: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
2: No, jo crec que no. Ja crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
3: Què és el casino? Què és?
2: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
3: Edifici emblemàtic, centenari...
2: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
3: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
4: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
3: Sí. Exacte.
4: Poca broma, eh?
3: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
4: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
2: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
3: Gràcies i felicitats.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
5: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
3: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
5: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
3: L'escoltem emocionat, eh?
5: Molt emocionat.
3: Què espera d'aquesta festa major?
5: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
3: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, on inicia aquesta festa major? Societat El Casino, una entitat bé, de peça antiga de Sant Andreu Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
6: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
3: Serà una festa major calorosa, eh?
6: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
3: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
6: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
3: Comentava abans a l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
6: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any. Amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
1: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, a l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
3: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la marca d'Exin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, ja et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG amb diferents decoracions, serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot?
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent i és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno,
7: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el... Sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa els dos... personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
7: Pues...
5: Tu? Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm bé.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, el de ventatge, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant lucetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'Associació Lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula?
4: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove, i en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguir unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'ètnia de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això ho estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Baldir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de la Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació de Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de la Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al Naldrac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
17: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
16: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, quan nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
16: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
17: A mi, jo sóc un enamorat perquè hi ha de...

0: I fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, eh? I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, eh? I que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
1: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar

0: que disfruten la gent, o sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
1: La bateria a punt, no?
0: La bateria finíssima.
1: Fem un altre dels components. Àlex,
2: què tal, com
1: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
2: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
1: Amb molta força, no?
2: I tant.
1: El fet de compartir amb Obús, Brian...
3: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la gincana nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la gincana nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem ocorrat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Jo crec que hi haurà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No. No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La Birres Vella, lo, la Birres Vella, lo, la Birres Vella.
9: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això
6: és... No, és el pot...
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball. Tota l'estiva treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí. Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup La Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que La Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de La Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de por senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els por senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves s'han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert hi ha de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors. Això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Passo, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera moltes detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especials, especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local, i a més jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
4: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
4: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local.

0: la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans els toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
2: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota perquè hi ha la Festa, no, de Joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important.

0: important, doncs, remarcar-ho, no?
1: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
1: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts lilles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
1: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
1: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o a alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
2: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
1: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7 i a les 7 a la Festa Major Petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes i a les 7 també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler en un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a dir diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conta-conta, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes pulseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes pulseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la pulsera de pas preferent, que és una pulsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encent Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Ja crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu jo no sabia que existia això.
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, a l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
3: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la marca d'Exin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Junior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-your luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
2: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
2: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
2: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
2: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent i és molt divertit.
2: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
2: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
2: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
2: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
2: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
5: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
2: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
5: Sí, camins i...
6: Tens que tancar els camins amb una peça...
5: Bueno, i llavors...
6: Un personatge teu. I quan tanques els camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa els dos personatges d'aquests.
5: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
2: Has guanyat alguna vegada?
5: No. En el torneig no, però en casa sí.
2: Quins són els teus jocs preferits de taula?
5: Aquest, el Sushi Go i ja està.
2: I els teus?
6: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
2: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
6: Tu?
2: Quants?
7: 5 anys.
2: I tu?
6: A saber.
2: Tota la vida, no?
6: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
2: Aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
5: Bé.
2: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
6: Jo.
7: Tu, no?
2: I per què? Explica'm.
6: Perquè soc...
5: He posat una. Llavors, el de ventatge, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
2: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
6: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
8: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
2: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
8: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
2: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
8: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
2: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
8: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
2: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
8: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
2: I tu, on et toques?
8: Eurogames.
2: En què consisteix aquest joc?
8: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
2: Molt bé, doncs, si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
8: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
9: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolem-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents

0: inculcar ja la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa de, dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
0: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mira de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla.

0: Hi ha la intercultralitat del poble, una mica representar tot això.
1: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
0: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga, i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'ènia se'ls quedava petita.
1: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
1: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
1: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un capgros, l'avi.
1: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'ètnia com a la festa major de Sant Andreu, i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or, de l'Hospitalet.
1: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu del Baquer, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
1: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
1: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè... Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
1: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
1: Molt bé, gràcies.
4: De res.
1: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
1: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
1: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
1: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
1: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa doncs, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
1: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
1: Gràcies.
5: A vosaltres.
1: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
1: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta de l'ètnia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco? Realitza a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'ètnia de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantons.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la festa major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació i col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit, ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic reforçarem tota la cobertura, per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Molt, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla de percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a pilars, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i

0: però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no? No només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista, anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
1: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
0: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual al mateix temps pels mateixos carrils. Es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
1: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
0: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
1: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
0: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
1: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
0: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en 4 tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir 2 dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels 4 que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
1: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
0: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí, doncs, tu els pots veure. Hi ha 3 cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. Doncs cotxes organitzant curses.
1: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
0: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
1: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
0: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al

0: Teatre Cívic del Palau per provar la cursa slot?
1: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagin, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagin 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
3: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior, va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes, i si et passes,

0: que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
1: I a tu quins t'ha ofert?
0: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
1: És a dir, que et va la violència, eh?
0: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
1: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
0: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple, a les vacances, amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
1: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dos Roscados?
0: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
1: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
0: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
1: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
0: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes. Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
2: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
1: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
2: Sí, camins i
3: tens que tancar els camins
2: amb una
3: peça...
2: Bueno,
3: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
2: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
1: Has guanyat alguna vegada?
2: No. En el torneig no, però en casa sí.
1: Quins són els teus jocs preferits de taula?
2: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
1: I els teus?
3: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
1: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula? Quants?
4: 5 anys.
1: I tu?
3: A saber.
1: Tota la vida, no?
3: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
1: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
2: Bé.
1: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
3: Jo.
4: Tu, no?
1: I per què? Explica'm.
3: Perquè soc...
2: He posat una. Llavors, ell té ventència perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
1: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
3: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
1: Qui guanya?

0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
1: Sí, també amb els gegants grans, amb el Baldiri de la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
1: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
1: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
1: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta andalènia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
2: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
2: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs, i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada, no?
2: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
2: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, així que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
2: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
2: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
3: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
3: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
3: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
3: Sí, hem fet un recorregut especial.

0: especial més curtet per acabar a la Font de la Roda.
1: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol, és una de les persones encarregades dintre de la Colla de Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
2: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
1: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
2: Correcte, som tres persones dins i cap de les tres veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
1: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
2: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
1: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
0: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
1: L'heu fet pastís d'aniversari?
0: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
1: Avui no la porta la corona, eh?
0: No era...
1: Rics de cremar-se.
0: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
1: Algun missatge del drac? Quin missatge li donaríeu?
2: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
0: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos també.
3: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari, l'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
4: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
5: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
6: Una gran perda a la festa major.
7: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
1: Quin missatge li donaries al drac?
8: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
9: Gràcies per il·luminar el poble.
10: Aquest drac significa per la colla el símbol, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
3: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla de diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
11: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
12: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, eh? I la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
11: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
12: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
11: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
12: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert, que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta, i aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
11: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
12: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
11: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
12: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
11: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
3: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian Noney, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera, la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot?
3: No? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el Bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el Bote i Martorell la Quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de què aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i, o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any o com van proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai perquè, clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballant. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Nena. Això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí, jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Uf, passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé, tio.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vols. Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella.
9: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició. Enguany, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc.

0: Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: Y la invinent és, ¿no?
2: Sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.

0: molt i molt original.
1: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
1: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
1: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
1: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
2: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
2: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
2: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
2: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
2: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany a dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la DROC, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, en una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar, no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tot l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta, què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també, i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí,
6: mala sort. I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar tam, doncs, aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, uah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, era un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns, però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més ben acompanyat d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Marrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puc fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, o tot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Una cançó.
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la festa major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la festa major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la festa major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta festa major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la festa major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també. I el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular. Estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Molt, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla de percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. S'ho van passar molt bé d'anar a fer cerveses per als bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí,
0: de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás a mis proyectos vinculados amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de l'Adroc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de l'Adroc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de l'Adroc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de l'Adroc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de l'Adroc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
4: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida, que és gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies, molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Alguna sí que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo, que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de l'Adroc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats, i que tu passes molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi haurà activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim clown.
0: Les més antigues de Sant Andreu de la Barca han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat del casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat del casino, i també també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
7: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
8: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
7: Ha estat molt coral.
8: Doncs sí, i amb diferents generacions.
7: Què volíeu buscar en aquest pregó?
8: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
7: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
8: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
7: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
7: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
7: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
8: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
7: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
8: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara el

0: setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte, exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
2: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure a Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat, molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta Festa Major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt...

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineix

0: curses de 5, 6, 30 minuts per carril, hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
1: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
0: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
1: Per què es diu slot? Per una persona que no tenia idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
0: Bueno, jo diria que Scalestic és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs, en el món és slot, molta gent hi diu Scalestic perquè realment és un símil, però Scalestic seria una marca.
1: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
0: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social, la cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en 4 tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir 2 dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels 4 que som aquí, sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
1: Aquest dissabte de festa major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
0: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les 2 categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí, doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs els cotxes organitzant curses.
1: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
0: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
1: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
0: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
0: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
1: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
2: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
3: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
1: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
1: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
1: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
1: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
1: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
1: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
1: I fora d'intel·ligència artificial, si hagués d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
1: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
1: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
1: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professional. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
3: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
1: Què esteu jugant? Explica'm.
5: Al Carcassonne, però en una edició més vieja.
1: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
5: Sí, camins i...
6: Tens que tancar els camins, el camins. Amb una peça...
5: Bueno, I llavors...
6: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues, posa els dos personatges d'aquests.
5: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
1: Has guanyat alguna vegada?
5: No. En el torneig no. però en casa sí.
3: Quins són els teus jocs preferits de taula?
5: Aquest, el Sushi Go i ja està.
3: I els teus?
6: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
3: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula? Quants?
7: 5 anys.
3: I tu?
6: A saber.
3: Tota la vida, no?
6: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
3: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
5: Bé.
3: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
6: Jo.
7: Tu, no?
3: I per què? Explica'm bé.
6: Perquè soc...
5: He posat una. Llavors, el de Vicència, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
3: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
6: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
3: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
8: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
3: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
8: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
3: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
8: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
3: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
8: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diu, en tipus 1, o el virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
3: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
8: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
3: I tu, on et toques?
8: Eurogames.
3: En què consisteix aquest joc?
8: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
3: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
8: Home, les avantatges de jugar a jocs de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
3: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
2: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
3: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
7: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
3: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat té una cosa amb l'altra.
7: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
3: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
7: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
3: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: El que sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I s'ha quedat i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen, ai,
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot li agrada molts colors, li agrada tot que sigui diferent, que porte també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca. A més, acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet bastis d'aniversari?
8: No, no li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
10: Avui no la porta, la corona, eh?
8: No, no era...
10: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
10: Algun missatge al Naldrac? Quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
11: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
12: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
13: Una gran perda a la festa major.
14: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
10: Quin missatge li donaries al drac?
15: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
16: Gràcies per il·luminar el poble.
17: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sorsa, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
18: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la coral, ha explicat en detall el cançoner.
19: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
18: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
19: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
18: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
19: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
18: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
19: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
18: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
19: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
18: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

I abans de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Re, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte a diumenge arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Gincana Nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la Gincana Nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
2: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
3: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
2: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
3: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
3: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
3: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la Gincana Nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
2: Sí, sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la Gincana Nocturna?
3: El millor de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
2: Gràcies.
4: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la Gincana Nocturna.
4: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
4: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la Gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
4: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la Gincana? Espereu algun premi?
4: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tot. Clar,
4: necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió. Un sugurrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
4: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
5: Som la birra de Brian.
6: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt...

0: joves els hi dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
1: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
2: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
3: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
2: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
3: O sigui, cadascú del grup representa
2: un plat
3: típic del Baix Llobregat, no?
2: Sí.
3: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
2: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
3: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
2: Passar-ho superbé i gaudir molt.
4: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
3: Ah, això fa un temps, eh?
4: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
3: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
5: No, no, perquè tenim la broma de fa temps.
4: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però aquest any l'hem currat.
5: Hem decidit bé, la verdad.
3: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
4: Sí, jo crec que sí, jo crec que hi haurà uns quants nens.
5: Un mes.
4: Perquè coneixem un mes.
3: Heu portat en secret el tema de la gincana?
6: Sí.
3: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
6: No sé. Ha costat.
4: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
3: L'enemic no s'ha de donar pista.
4: No guanyarem, però ho passarem superbé.
3: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
6: Passar-ho bé i estar tots junts.
4: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
5: La missió d'avui és sobrevivir.
3: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
4: Què passa, nen?
2: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
3: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
2: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
3: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
2: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
3: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
2: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
3: A veure, no?
2: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
3: Però heu guanyat algun any?
2: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
3: Voleu més.
2: Volem fer podi.
3: I que la perifèria també existeix.
2: Totalment, i és el millor que hi ha.
3: Gràcies.
2: La birra és vella, no, no, no, no, no, no, la birra és vella, no, no, no, no, no, la birra és vella.
7: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
3: Molt difícil trobar aquest tema?
7: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
3: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
8: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso

0: y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
1: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
0: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
1: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
0: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
1: ¿Debuteu aquest any?
0: Debutamos.
1: Moltes ganes.
0: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
1: Per tant, queda clar això, eh?
0: Sí, sí.
2: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
3: Sí,
1: molt bé. No?
3: Això mateix.
1: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
3: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé.
2: El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
3: Són males dades per fer la...
2: Però bueno. El carro.
1: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
2: no,
1: si això es pot...
2: No, és el Llobregat.
1: Ja, però clar, la gincana és aquí...
2: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
3: Exacte.
4: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
1: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
4: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
1: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
4: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
1: A tothom treballant...
4: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
4: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
1: Ja vau guanyar l'any passat.
4: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
1: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda al Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
6: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
1: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
6: Ostres, el ritme. El ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
1: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
0: Ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
1: I l'any vinent més, no?
0: Sí, sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
1: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
0: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
1: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
7: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
1: Com ha anat tot?
8: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
1: L'any vinent més, no?
8: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
7: Sí.
1: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Era espectacular, tenia moviment...
9: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
1: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
9: Sí, no, de vegades en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
1: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
10: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
1: Com cada any, eh?
10: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
1: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
10: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
1: Dediqueu el premi als porcs senglars?
10: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
1: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
11: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
1: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
11: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
1: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, de juntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
11: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
1: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
11: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
1: Què té la gincana nocturna?
11: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
1: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners, jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist la casa aquí i pues, he dit, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí,
6: mala sort. I el millor premi?
8: La consumició. No?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cluenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero. Vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits. Vull dir, la gent se les coneix. Tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons. Vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt. Amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està en la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'ho dediquen als de, bueno, un montón de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, els de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen. Però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos que et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la festa major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Oh, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla de percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i a veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
2: sí.
1: De l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: A Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles

0: Vas començar a venir als Castellers?
1: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
0: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
1: Sí.
0: I quina és la teva funció dins dels Castells?
1: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
0: Això, per la gent que no entengui de Castells, què significa?
1: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
0: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo, que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
1: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
0: No has caigut mai?
1: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
0: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
1: Sí.
0: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels Castellers de la Droga?
1: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades, i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles, i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
0: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
2: Doncs és tot un orgull, perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
0: Com heu preparat aquest pregonet?
2: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
0: Què significa per la canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
2: Jo crec que estan molt contents, perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
0: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
2: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
0: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
2: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou, i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys, i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
0: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
2: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
0: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Visca.
0: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
3: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents, perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur, i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
0: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí, que fa goig, que hi ha molta canalla?
3: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant, i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
0: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
3: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita, perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central, i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. i totes les famílies doncs, podran venir.

0: Maria Gaudí amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7. I també és una activitat més musical on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre a les 10:30 tornem a Parc Central, jocs per nadons i contacontes, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
0: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hilda Orllac, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
0: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
0: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
2: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encent Claver. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí, doncs sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu, ah, jo no sabia que existia això.
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte, exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure a Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat, molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta festa major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat El Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
7: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
4: Serà una festa major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comenta abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem amb activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any. Amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. crideu amb mi. Visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Clavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social, La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Mm. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. Doncs els cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Uh-huh. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Uh-huh. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot?
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
5: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-your luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professional. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins, amb una
8: peça...
6: Bueno, i llavors...
8: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: El Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
8: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
8: Vull dir...
5: Tu? Quants?
9: 5 anys.
5: I tu?
8: A saber.
5: Tota la vida, no?
8: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
8: Jo.
9: Tu, no?
5: I per què? Explica'm per què.
8: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
8: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
9: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
9: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
9: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diu, en tipus 1, o el virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
9: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
9: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
9: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
9: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
10: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
10: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
10: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un capgros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla Dractor de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si es trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ènia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres jocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca. A més, acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de la Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del Naldrac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la

0: De fa molts anys ens plantegem això, a cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
1: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
0: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta, i aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
1: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
0: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
1: Doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
0: La coral, ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
1: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes. Veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex, Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot.
3: No? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la Quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de què aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, van fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Birres Vella, lo, la Birres Vella,
9: Som a grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'Andrea i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa una altra cosa.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026, una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, la birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I la invinent és, no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues, del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruistament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany a dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la DROC, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament, tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar, no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants, una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí,
6: mala
7: sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar tam, doncs, aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000, com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cluenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que encara anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, era un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden. I aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert, un mes de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, a més, vens acompanyat d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito amb les ulleres, amb la perilla, les d'això, ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que... Hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramada he parlat molt. Amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim, amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que... no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adrien els de, bueno, un montón de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, els de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos que et digui, no puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo, vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Una cançó.
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que

0: també cantant, avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt contents i molt satisfets.
1: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir de festa el divendres.
0: Sí, ui, sí, aquest drac es veu que devia tenir molta set, perquè van fer un recorregut molt divertit, van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això, que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
0: Amb el carrer ple de gent. És que som un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer doncs moltes activitats per totes les edats, sobretot també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicado también al que...

0: Ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo. Y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que no les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial. O sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només dos mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida, que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé fent colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: L'edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí, exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Satur Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social, La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, i en 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, els cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé va el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'un 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...?
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, doncs, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha molts, moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment, per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professional. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins amb una peça...
6: Bueno, i llavors...
7: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa's dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula? Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant lucetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que si diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
4: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la Gincana Diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mira de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.

0: Pues l'avi. Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
1: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'ètnia com a la festa major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
2: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu del Baquer, que porteu la vostra colla.
2: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
2: Sí, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
2: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un és molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
2: Sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
2: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
3: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
3: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
3: Sí.
0: De la història, eh?
3: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
3: Ells són l'Oliveta i la Lifi, ¿vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
3: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
4: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
4: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
4: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
4: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
4: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
5: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegant

0: Tona, que l'has creat tu, que l'has parit tu.
1: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser aixina, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
1: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen, ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
1: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
1: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
1: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
2: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
2: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
2: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
2: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol, és una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
3: És un veritable honor, la veritat és que és una figura que és molt representativa al poble i que és molt maca tindre a la colla i poder-lo

0: estimula, eh? I que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
1: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors, de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: O juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex?
3: Què tal?
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu.

0: La Barca bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot?
1: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries, ara volant una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Amb molta força, no?
1: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian?
2: Res, encantat de que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tot. Clar, la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa, que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat? O...
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castellfa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vols. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, van fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella, la birra és vella,
9: Som a grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'Andrea i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
11: Sí, són moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys, i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 39a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 39a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat de la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. A 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, en una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar, no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia molt,

0: gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
1: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
0: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
1: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
0: Doncs és de consumicions, fer unes proves... crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
1: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res.
0: Sí, mala sort.
1: I el millor premi?
2: La consumició. No?
0: La consumició, jo crec, sí, sí.
1: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
0: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
1: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
0: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
1: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
0: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. Ah, i va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
1: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí, alguna així que destacaries que es va repetir més?
0: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
1: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
0: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
1: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
3: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fito i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fito i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió.

0: Jo, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, l'horari un poquito de libertat, no?, que ens feia falta.
1: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
0: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009... Hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, al final som una família.
1: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
0: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava, perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig ser un dia un concert, un mes de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
1: Déu-n'hi-do, més vens acompanyant-te d'una bona banda, eh?
0: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
1: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
0: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
1: Quina és la cançó que no pot faltar mai en els dos concerts?
0: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
1: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
0: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia els típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
1: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
0: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
1: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
0: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre, jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puc fer altra cosa.
1: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, o tot ben rockeres, eh?
0: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
1: Per acabar, un fragment?
0: De què?
1: Alguna cançó?
0: De Fito?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
1: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el Castell de Focs Artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. I en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement doncs que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic reforçarem tota la cobertura, per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament doncs va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt fort.

0: Doncs conjuntament amb la colla de la Drog, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
0: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quan que estàs a Ous de Drac?
0: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
0: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou, i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys, i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
0: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Visca.
2: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
3: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Drog, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
3: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
3: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
3: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
3: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin

0: de la Fira, o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
0: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita, i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat, i per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita, que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
2: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino, per començar el pregó de Festa Major.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major!
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove, més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho van fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no, jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça Encén Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure a Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat, molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta festa major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
7: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
4: Serà una festa major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any. Amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: I tant, que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la festa major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Clavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, a l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu eslot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu eslot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot?
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria com més pugueu venir i més pugueu venir és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí, això...

0: En el torneig no, però en casa sí.
1: Quins són els teus jocs preferits de taula?
0: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
1: I els teus?
2: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
1: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
2: Vull dir...
3: Tu?
1: Quants?
3: 5 anys.
1: I tu?
2: A saber.
1: Tota la vida, no?
2: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
1: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
0: Bé.
1: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
2: Jo.
3: Tu, no?
1: Per què? Explica'm.
2: Perquè sóc...
0: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
1: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
2: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
4: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
1: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
5: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que

0: Cantem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
0: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
0: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
0: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta andalènia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
2: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració d'esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
2: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs, i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates
1: bueno,
2: que tenim.
1: L'agenda complicada. No?
2: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen, ai...
1: Quan la veuen, què et diuen?
2: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
1: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
2: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
1: Felicitats.
2: Gràcies.
1: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
3: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
1: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
3: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
1: Quines bèsties us acompanyen avui?
3: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
1: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
3: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rara Roda.
1: I del drac de Sant Andreu Barca volem parlar amb el Jordi Carol, és una de les persones encarregades dintre de

0: colla Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
1: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
1: Correcte, som tres persones dins i cap de les tres veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de Diables i dedicant aquest any al drac aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
1: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
2: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
2: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
2: No era...
0: Rics de cremar-se.
2: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
1: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
2: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos també.
3: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari, l'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
4: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
5: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
6: Una gran perda a la festa major.
7: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
8: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
9: Gràcies per il·luminar el poble.
10: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
3: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla Diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
11: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
12: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar i aquest va ser el nostre motiu.
11: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
12: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
11: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
12: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un. Això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
11: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
12: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
11: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
12: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
11: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
3: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors, de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex, Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot.
3: I tant. Esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí. Que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant. I que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la gincana nocturna, De Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la gincana nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i vam tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas, no?, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, 2 hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem ocorrat.
3: Hem decidit bé, la veritat.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: La vols. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La Birres Vella. No, no, no, no, no, no. La Birres Vella. No, no, no, no, no, no. La Birres Vella.
9: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: I què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí.
11: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Molt bé, no?
12: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
12: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé.
11: Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
12: Són males dades per fer la...
11: Però bueno.
0: El passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
11: no,
0: si això es pot...
11: No, és el Bregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
11: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
12: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
12: Molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
12: Sí, són moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
12: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
12: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
12: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí. Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició. Enguany, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de Ceda el Basso, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
14: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
14: Ostres, el ritme. El ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup AC del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
15: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
16: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
16: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
15: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
17: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
17: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi, però bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
18: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
18: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de por senglars.
18: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els por senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
18: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
19: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima.

0: Juntar els grups en diferents colors, això està donant cert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
1: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
1: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres són persones que altruistament donen el servei del dissabte de la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
1: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que

0: hem agraït moltíssim per acabar la festa major doncs una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs una d'aquestes activitats molt esperades, no?
0: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
0: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
0: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany, dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs aquesta celebració especial per fer el pregonet.
0: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
0: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
0: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
0: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major Petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit les Calacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de les Calacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, les Calacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com dèiem, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes. Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
2: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
1: Fas castellers o quina activitat fas?
2: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
1: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
2: Sí.
1: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
2: Pues has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
1: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
2: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques, se'm queden poques.
1: Per què et vas decidir apuntar-te a l'escala caixes?
2: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una casa aquí i pues, he dit, m'apunto.
1: Quantes vas fer l'any passat?
2: 19.
1: 19, i aquest any 32.
2: Sí.
1: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
2: Sí.
1: Quants anys tens?
2: 12.
1: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
2: Sí.
1: Gràcies.
2: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va pilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
3: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
3: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
3: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
3: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
3: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
3: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
3: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la festa major amb un tardeo jove a Villa Maria.
5: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
6: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
5: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
6: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, I hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
7: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
6: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
7: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
6: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebre també i alguna sorpreseta més.
7: O sigui, quiebre vol dir que et quedes sense res?
6: Sí,
7: mala sort. I el millor premi?
6: La consumició, no? La consumició, jo crec, sí.
7: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
6: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar aquest any també per ells.
7: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
6: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
7: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
6: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
7: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
6: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
7: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
6: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
5: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fitipaldis amb el grup Fitos i el Fitipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cluenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim, vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: No vols agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada discú ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, els de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida jo amb cançons d'un altre, jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puedo fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que a part de Fito podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Una cançó.
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
2: sí,
1: de l'estàtua.
2: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, y de mí, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb més projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies. Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a dir diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quina anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
8: Què volia buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Exacte, exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
8: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
8: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure a Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
8: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
8: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
8: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
8: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de peça antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
8: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
8: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
8: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Visca!

0: estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al centre cívic del Palau per provar la cursa slot.
0: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
1: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
2: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
3: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
1: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
3: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
1: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
3: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
1: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
3: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
1: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
3: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
1: I a tu quins t'ha ofert?
3: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
1: És a dir, que et va la violència, eh?
3: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
1: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
3: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
1: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dado Enroscado?
3: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
1: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, van traient, van traient.

0: gent, però dic, ostres, se'ls acabarà l'imaginació.
1: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
0: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
1: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
0: Què esteu jugant? Explica'm.
3: El Carcassonne, però una edició més vieja.
0: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
3: Sí, camins i...
4: Tens que tancar els camins
3: amb una
4: peça...
3: Bueno,
4: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
3: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
0: Has guanyat alguna vegada?
3: No. En el torneig no, però en casa sí.
0: Quins són els teus jocs preferits de taula?
3: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
0: I els teus?
4: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
0: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
4: Tu?
0: Quants?
5: 5 anys.
0: I tu?
4: A saber.
0: Tota la vida, no?
4: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
0: Aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
3: Bé.
0: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
4: Jo.
5: Tu, no?
0: I per què? Explica'm.
4: Perquè
3: soc... Dos i jo només he posat una. Llavors, ell té vencència perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
0: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
4: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
6: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
0: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
6: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
0: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí, veiem que estan jugant altres?
6: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
0: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per al Carcassonne?
6: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que si diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
0: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
6: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
0: I tu, on et toques?
6: Eurogames.
0: En què consisteix aquest joc?
6: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
0: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
6: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
5: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
7: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
2: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat té una cosa amb l'altra.
7: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
2: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
7: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
5: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bé, que sí que veiem, són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de la Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del Naldrac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla Diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
16: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
17: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
16: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
16: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
17: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
16: Doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
17: La coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
16: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian Onay, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuant al costat d'Obús. Tenim a Brian Onay. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot.
3: No? I tant. Esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí. Que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant. I que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la gincana nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la gincana nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè en tenim...

0: No guanyarem, però passarem superbé.
1: Això és important. Què esperareu vosaltres de la gincana nocturna?
2: Uf, passar-ho bé i estar tots junts.
0: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé, tio.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
1: I el nen de Castellfa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
0: La vol. Què passa, nen?
4: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
1: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
4: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
1: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
4: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
4: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
1: A veure, no?
4: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
1: Però heu guanyat algun any?
4: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
1: Voleu més.
4: Volem fer podi. Clar.
1: I que la perifèria també existeix.
4: Totalment, i és el millor que hi ha.
1: Gràcies.
5: La birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la birra és vella.
6: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
1: Molt difícil trobar aquest tema?
6: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
7: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
1: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
7: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
1: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
7: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo y si se puede ganar, pues se gana.
1: ¿Debuteu aquest any?
7: Debutamos.
1: Moltes ganes.
7: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
1: Per tant, queda clar això, eh?
7: Sí.
8: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
1: Sí, molt bé, no?
8: Això mateix.
1: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
8: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut. I ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
9: Són males dades per fer la...
8: Però bueno. El carro.
1: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
8: no,
1: si això es pot...
8: No, és el Llobregat.
1: Ja, però clar, la gincana és aquí...
8: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
10: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capgrossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
1: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta...
10: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
1: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
10: Sí, sí, són moltes, moltes...